0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Estás escuchando Radio Mallorca Cadena SER, líder de audiencia en Baleares. Pero si aún quieres más, y ser tú también el primero de enterarte de todo, como informarte de las noticias de Mallorca detalladamente, entretenerte escuchando nuestros podcasts, interactuar con la SER, entre otras cosas más, visita nuestra web, radiomallorca.es. Escucha y mira la SER a través de nuestra web. RadioMallorca.es.